m'agoixa que ja fa. M'has anat signat, jo sent seguir un pot si xucant va. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalents, petanessa, quan la setmana m'ha fatigat, fa per massa, lo dices.